de Buddha, se va Muslim, se va Sikh, se va Hindu. Todo varo ser sinfal, bhulet si agat jabe, aaj bhul jadi Buddha, se va Muslim.